0: வந்து போர் நடந்தான்.
1: Uno 7 6 8, buenas noches, cabecera libre, ocupan y mantienen 3.
2: Aeroparque Torre, buenas noches, es Marvel 3104. Próximo punto de espera de 3-1 con usted.
1: 3104, buenas noches, cabecera libre, ocupan y mantienen 3-1.
2: 104.